0: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, cocodrils? Moltes gràcies per tornar a la ràdio. Aquesta hora de programa anirà dedicada exclusivament a les cançons interpretades en català que ens han demanat alguns dels nostres convidats, però recordem primer de manera molt resumida els orígens i una mica la història d'aquell moviment irrepetible, espontani, necessari, que es va anomenar als anys 60 la nova cançó catalana. El 1961 i fins al 68 va ser una aventura de complicitat. El terme nova cançó l'encunyen Josep Maria Espinàs i Miquel Porter el 1961, concretament. Els primers cantants, recordem, que no eren professionals. Del 1969 al 1975, la resistència a una dictadura agònica. En aquell moment la cançó va tenir un paper clau en els últims anys de la dictadura i el franquisme va prohibir recitals dels artistes més compromesos. Molt per sobre, en aquest resum, sobretot per als més joves oients, que ens consta cada vegada són més els que segueixen habitualment aquest programa per recuperar cultureta musical, oi? Del 1976 al 79 va ser com la banda sonora d'una eufòria col·lectiva. Els aires de la transició van fer que tot fos possible i la cançó va ser la bandera de l'esperança i els festivals de Canet, l'epicentre de l'eufòria.

0: Ningú sap exactament per què, i tots coincideixen en que segurament van ser diversos motius que van coincidir, però als anys 80 realment la cançó va estar molt en crisi. No es va poder continuar amb l'herència dels anys 60 i 70. I molts artistes van abandonar o van actuar molt poc, no podien sobreviure. La indústria discogràfica es va començar a desplaçar a Madrid. Fins aleshores les centrals estaven a Barcelona. Però ara sembla que el relleu està en les noves veus, algunes amb molt d'èxit. Podem recuperar alguns dels nostres convidats que, com a cançó principal de la seva vida, ens han demanat una cançó interpretada en català. Hola, et pots presentar, sisplau? Tu qui ets?
1: Soc en Lluís Llach i molt content d'estar amb vosaltres. Adéu i sort.
0: Doncs ara encara estaràs més content quan vegis que dos dels nostres convidats van coincidir en la mateixa cançó i era una teva, Lluís. Núria Roca.
2: Ostres, que en tinc tantes.
3: Una, només una.
2: És
3: difícil.
2: Que tinguem sort de Lluís Llach.
3: I per què?
2: Oh, perquè és una cançó que em porta molts bons records.
0: També el company periodista Josep Puigbó.
4: Jo, com que he estat llaquista de tota la vida, doncs, home, hi ha una cançó que penso que tota la gent que hem seguit Lluís Llach durant molt temps i que quan estava a la ràdio molt als inicis ja punxava, imagina't si és antiga, és el que tinguem sort. Em sembla una cançó fantàstica, que diu moltes coses aplicades no només als amors que hem pogut tenir o que tenim, sinó a la mateixa vida, no? A la mateixa professió. El que tinguem sort, si em dius adéu, si em dius et vull, jo crec que és una cançó molt bonica, que s'entén molt bé. En Llach hi ha gent que diu, escolta, és que no acabo d'entendre molt bé el que diu. És una cançó que el Llach l'expressa molt bé. Per mi les expressa bé totes, no? Però fins i tot per aquell que no és del Llach, és una cançó que s'entén molt bé, que tranquil·la, que fa pensar moltes coses, i que així com hi ha hagut cançons del mateix Llach o d'altres que t'enamoren un temps, però aquella cançó després queda substituïda, no? Aquell amor per una cançó queda substituït per l'amor a una altra cançó. En el cas del que tinguem sort, jo crec que és una cançó que m'ha acompanyat sempre, no només a mi, sinó a més d'una generació. I a mi em recorda el temps d'abans de la transició política. El que tinguem sort, veus, llavors tenia un missatge subliminal, també, no? És allò que deien molts cantants. He fet una cançó, el mateix Llach ho deia, l'últim concert a Verges que vaig anar, ho va dir. Diu, a vegades he fet cançons en què la gent ha interpretat coses que fins i tot jo no volia dir a la cançó.
5: No era la seva intenció.
4: Diu, no era la meva intenció, i resulta que, doncs, el que tinguem sort en aquell moment també tenia un sentit, no? I és una cançó que l'he anat aplicant a moltes coses i que m'ha seduït i que m'encantarà tornar a escoltar, si la poses.

0: el company Josep Puigbó, que, com també l'acompanya presentadora de televisió Núria Roca, va escollir com a cançó de la seva vida aquesta que acabeu d'escoltar d'en Lluís, Que tinguem sort, que és una d'aquelles cançons que per molts cocodrils és molt més que una simple cançó. I tu, Lluís, encara que ens hagis deixat orfes i ben tirats i abandonats, encara t'hi trobes a gust aquí a la ràdio, eh?
1: Si està bé aquí a la ràdio, sota un cel teixit.

0: cor. Molta sort, que tingueu molta sort.
1: Doncs hem extret els convidats del programa que han destacat com a cançó especial de la seva vida una interpretada en català i, curiosament, ens trobem amb dos companys de professió que també van escollir la mateixa cançó. La primera, Elisenda Roca. Però un dia, Elisenda, em vas dir que aquesta era la teva cançó especial.
2: Em dius que el nostre amor va ser com un infant.
3: És fabulosa,
2: aquesta cançó. Que dones al teu cor els dies que vindran.
3: Aquesta cançó és fabulosa. La veu de Toti Soler és fabulosíssima. I ara vaig a confessar públicament que jo estava enamorada del Toti Soler. Però enamorada de caure de quatre potes, m'encantava. El trobava tan guapo. Però és guapo, a veure, però vull dir que el trobava tan guapo, aquell noi amb aquelles cabelleres, amb aquesta veu sense pretensions, però harmònica i dolça i... M'agradava molt.
1: Doncs mira, jo això al cap d'un temps vaig poder explicar-li amb el teu permís, Elisenda, el protagonista d'aquesta història d'amor. Toti Soler, què tal?
4: Hola, molt bé, vosaltres?
1: Doncs encantats de saludar-te personalment per primera vegada en el programa on tu has estat protagonista moltes vegades perquè altres convidats han demanat, han dit que la cançó de la seva vida era una de les teves, em dius que el nostre amor, no? I alguna de les convidades, com per exemple la companya Elisenda Roca, ens va confessar públicament que estava tan enamorada no tan sols de la cançó, sinó del seu autor i intèrpret, no?
4: Moltes gràcies.
1: Un altre dia escoltarem integrar l'entrevista de Toti Soler, però ara us dèiem que un altre company de professió també va escollir aquesta cançó, en Joan Barril.
5: Home, hi ha cançons que porten etapes agradables de la teva vida, i sobretot quan estàs enamorat i doncs és la banda sonora d'aquell moment tan bo, no? N'hi ha una concretament de Toti Soler que va fer un disc molt bonic, es deia Liebeslied, i dintre d'aquest disc hi ha un poema d'en Joan Vergés que es diu dius que el nostre amor va ser com un infant, i etc. No? Toti Soler, que no ha cantat mai molt bé, que diguéssim, ha tocat molt bé la guitarra, ha fet unes cançons precioses i ha sabut adaptar les seves mancances vocals amb unes harmonies que jo trobo que són un clàssic en tot moment.
1: Perdona, Joan, m'has parlat i molt bé d'aquesta cançó, però no m'has dit exactament per quin motiu. Un motiu d'amor, de primer amor, potser?
5: No, de primer amor no, d'amor d'aquest així, diguem-ne, que no s'havia de saber, no? Un amor d'aquests de mitja tarda, un amor d'aquest així de... d'aquestes, vaja, de bandes sonores ja no diré de gran, perquè... però sí, d'una certa edat simpàtica.
1: Edat simpàtica,
5: sí.

Em dius que el nostre amor, la cançó especial per la Elisenda Roca i també per en Joan Barril, que escoltarem també en una versió molt recent amb arranjaments nous que ha fet en Marc Parrot com homenatge als 50 anys de la nova cançó. L'ha fet en disc i amb aquestes cançons ha muntat també un espectacle que ha passejat per tot Catalunya. Pensem que amb uns resultats realment brillants. A Marc Parrot el vam conèixer als anys 90 com a component d'un grup anomenat Regreso a las Minas, que van publicar alguns vinils amb la discogràfica Warner, amb la UEA, ara buscadíssims perquè no s'han reeditat mai. Us ho comento perquè, casualitats de la vida, molt sovint estic gravant doblatges de documentals amb un dels components d'aquest grup de Regreso a las Minas, que és l'amic Jordi Monrós, i de tant en tant em recorda en directe amb una guitarra que té a l'estudi de gravació alguna de les cançons d'aquest grup, d'on va sortir, d'on va aprendre Marc Parrot, ara més popular per aquesta bona idea del casal rock. Ell ha fet el seu homenatge a cançons d'Enric Barbat, d'Ovidi Montlló, d'en Martí Llaurador, de la Teresa Rebull, d'en Raimon, d'en Serrat, d'en Llach, de la Maria del Mar Bonet, d'en Pau Riba, d'en Jaume Sisa, de la Marina Rossell, d'en Joan Isaac, d'en Quico Pi de la Serra i també aquesta, la que fem referència, de Toti Soler.

0: l'aportació d'en Marc Parrot als 50 anys de la nova cançó. Un disc i un espectacle realment recomanable. I seguim recuperant convidats d'aquest programa, convidats recents que han destacat com a cançó especial a la seva vida una de la nova cançó. Per exemple, el polític Carod Rovira.
1: Senyor Carod Rovira, hola, què tal?
2: Hola, bon dia, molt bé.
1: Quina podria ser la cançó de la seva vida? Una cançó realment especial i per quin motiu?
2: Bé, feliçment en tinc unes quantes, 3, 4, 5, 6, però ja que m'obliguen per la força dels micròfons a definir-me a favor d'una sola, doncs podria triar, per exemple, Jo vinc d'un silenci d'en Raimon, crec que defineix molt bé la història i la voluntat de la gent d'aquest país, i ho fa amb una enorme qualitat musical, i cada vegada que la sento, doncs, en fi, aconsegueix de posar-me la pell de gallina, d'emocionar-me i de reforçar-me més amb les meves conviccions, en un marc també doncs, molt, molt líric, molt agradable, fins i tot d'una certa sensualitat, i per tant m'agrada.
1: Per tant, m'està dient que aquell noi tan jovenet que va descobrir aquesta cançó, la primera vegada que la va escoltar, s'assembla molt a l'home d'ara.
2: Sí, jo crec.
1: El Josep Lluís d'ara.
2: Les meves conviccions fonamentals jo no he canviat, he anat matisant moltes coses, però les meves conviccions fonamentals, feliçment, continuen sent les mateixes.
1: Moltes gràcies, ha estat molt amable.
2: A vostè, senyor Malla.

Aplaudiments per en Raimon i la cançó especial per al senyor Josep Lluís Carod Rovira. Jo vinc d'un silenci.

0: Un altre polític convidat al programa, en aquest cas Artur Mas, també va escollir una cançó interpretada en català de la nova cançó, d'un intèrpret de la nova cançó, i també va coincidir com Núria Roca i en Josep Puigbó en Lluís Llach.
1: Senyor Artur Mas, què tal?
2: Molt bé, home, molt bé.
1: Jo molt content de tenir-lo aquí al micròfon dels Cocodrils de Catalunya i desitjant saber, de totes les cançons que li han arribat al cor, quina podria ser una cançó realment especial per vostè?
2: Home, n'hi ha una que jo l'acostumo a citar sempre, que és una cançó del Lluís Llach, que és molt bonica, de la lletra i de la música, de la melodia, que és Laura.
1: Laura, que està dedicada a la seva guitarrista, la
2: sí,
1: Laura
2: Anmeri. Exactament. Exactament, la seva guitarrista, i és una cançó que té una lletra molt, molt, molt, molt emotiva, i al mateix temps, doncs, la melodia també és molt bonica, no? I recordo que, a més, en el comiat de Lluís Llach a Verges, aquesta va ser una de les cançons més aplaudides de totes.
1: I recorda aquell noi tan jove, que curiosament es deia Artur Mas, quan va escoltar aquesta cançó per primera vegada, si s'assembla molt al senyor Artur Mas d'ara?
2: Home, tenia menys cabells blancs, tenia més cabells, tenia menys arrugues i havia rebut menys cops.
1: Però per dins, no? Les idees...
2: Però les idees i els sentiments són més o menys els mateixos de sempre.

0: Laura, original d'aquell àlbum anomenat Campanades a Morts, que era l'obra que ocupava tota la cara A del vinil de llarga durada, publicat el 1976, dedicat a la seva guitarrista Laura, que durant molts anys, als 80, va ser la meva veïna, curiosament, una altra casualitat. I l'atzar va fer que jo pogués salvar-la una nit que l'ascensor la va deixar encallada entre pis i pis. Laura era la cançó del senyor Artur Mas. Un altre polític, l'Ernest Benach, va optar per les noves generacions de músics.
1: Podria recordar alguna situació de la seva vida vinculada a una cançó per escoltar-la ara i compartir-la amb tots els oients?
2: Hi ha moltes cançons de la vida. Jo em nego a creure que tothom té una cançó de la seva vida. Jo tinc moltes cançons de la vida. Els amors, els desamors, les situacions especials. Jo, per exemple, per escriure discursos, articles, conferències, ho haig de fer amb música. Vull dir que, per tant, la música forma molt part de la meva vida i se'm fa molt difícil dir una cançó sola, no? Ara, si me'n fas triar una, doncs jo ara, per exemple, ara estic molt enganxat als Manel i, doncs, Corrandes de la parella estable.
0: Cançons interpretades en català que han escollit com a especials dins de la seva banda sonora particular molts convidats del programa, però tu també, com sempre, pots participar amb la teva.
3: Vam conèixer un dimecres